0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deies suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Pusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic,

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més a nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Ahir van caure quatre gotes o no, ni això?
2: Depèn del punt. Ja aposto que van caure més de quatre gotes. Per exemple, el Ripollès a Camprodon, 48,4 litres, a Sant Pau de Segúries, 26,4. En aquí ens va agafar més a la banda sud, però tot i així no massa aigua, 3,4 centelles, Gurb, 1,2, a Vic, 6 dècimes, o, per exemple, els 5 litres d'Aurist, 3 a Dalt Bellmunt, a Barcots també 3,8. Fins aquí va ser poca cosa, però va afectar més, sobretot, el que es va donar la volta, va anar donant voltes, i aquí es va arribar doncs, molt just.
1: Temperatures avui?
2: Temperatures han baixat una mica, el que és sobretot el Ripollès, a Sant Pau de Segúries, 3,7 graus, aquí a Baix i Bojons amb 4,8, també Cap Toni Gros, Cotxospina, també 4,8, al Santuari de Cabrera, i a Ciuret amb 4,9, serien les més baixes, les més altes les trobaríem, doncs a Oristà amb 9,3, a Sant Pere de Casserres amb 8,6, 8,5 al Brull, o a Manlleu, per exemple, amb 8,3. A Vic, la mínima ha estat de 7,5, i de moment les màximes ahir doncs, van fregar els 23 graus, 22,9 a Sant Pere de Torelló o 22,7 a Vic.
1: Les tindrem avui?
2: Avui, doncs, tornem a tenir ruixats de tarda, no tant com ahir, sembla menys intensitat, i més irregulars, i les temperatures, un cop s'aixequi aquesta veia alta que tenim, quedaran restes de nuvolades i les màximes podrien arribar avui una mica més baixes, cap als 20 graus.
1: I els propers dies què tindrem?
2: Doncs dijous, sobretot a la tarda, tornen els ruixats i les tempestes, i el dia més actiu seria divendres. Divendres i al dematí ja podrien començar a tenir ruixats, i en general al llarg del dia. A partir d'aquí, a partir sobretot de demà dijous, baixen les temperatures, ens entra a més l'aire fred, ens arriba a sobre, i les màximes, per exemple, dijous tindríem 17 graus de màxima i el que és divendres la més baixa amb 16 graus. O sigui, el dia més fresc i més, diguem, de mes de març seria el divendres.
1: Doncs ens quedem això, no?, amb aquest temps inestable, avui poca cosa a la tarda, però això no... Només ha fet que començar.
2: Sí. Sí, avui encara es pot escapar, doncs algun ruixat de tarda el podem tenir.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

veu que esteu en el núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat. Així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, 90.3 FM. It's a crazy thing.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
0: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
0: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
0: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
0: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C-15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
0: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
0: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. La USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem. Nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar. Perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
0: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
15: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
16: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
15: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
18: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
17: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
0: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
19: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
20: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
19: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari, que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:15, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
0: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
21: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
6: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
0: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
0: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
22: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió. Ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
23: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
22: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de dos anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
25: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
24: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
0: I és moment per a la cultura. Amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fan un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
3: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
2: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona, el concurs internacional de focs se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
0: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
9: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
10: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com qui en dice, i no soltar-la.
9: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
11: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
9: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
5: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
9: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hayo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't.
3: Ara som gegants.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
4: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: El govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut han fet balanç aquest dimarts de l'operatiu internacional desplegat arran del brot d'antivirus detectat al creuer neerlandès on dius. Des de la Moncloa, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, han qualificat l'evacuació d'un gran èxit logístic i humanitari, però també han advertit que la crisi sanitària encara no es pot donar per tancada. L'operatiu ha permès evacuar i repatriar més de 120 passatgers i tripulants de 23 nacionalitats diferents després que el vaixell arribés al port de Granadilla a Tenerife. Segons les dades actualitzades per l'OMS, ja s'han detectat una desena de casos vinculats al brot i almenys 3 persones han mort des de l'inici de la crisi. Les autoritats sanitàries mantenen sota vigilància estricta tots els contactes estrets i les quarantenes s'allargaran com a mínim fins al 21 de juny. L'antivirus és una infecció poc freqüent però potencialment greu, associada habitualment a rosegadors i en períodes d'incubació llargs, fets que obliga a mantenir l'alerta durant setmanes. Tedros Adhanom ha reconegut que encara poden aparèixer nous positius, tot i que ara mateix no hi ha indicis d'un brot major. Per la seva banda, Sánchez ha defensat que Espanya tenia l'obligació legal i moral d'assumir aquesta operació internacional i ha reivindicat la coordinació entre governs, organismes sanitaris i equips d'emergència com a exemple de resposta global davant de crisis epidemiològiques. És dimecres 13 de maig de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, en Joan Garcia, des de la veu de Sant Joan, entrevista a Lourdes Solano sobre Ripoll entre plomes, una guia divulgativa sobre els ocells. I després nosaltres parlarem amb el músic Caigo de Iol sobre el 28è Festival de Jazz de Vic, que comença aquest dijous per diversos espais de la ciutat. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. I ja sabeu que això ho fa Ràdio Vic amb els Solidaris. I avui la Laura Serrat parlarà amb Laura Caballero i també en Pat Soler, de l'equip de comunicació de la Fundació MAP del Ripollès. A 9:45 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre amb en Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des d'Ona Codinenca, amb la Laia de Déu, que entrevista Pau Joan Hernández, escriptor i traductor literari i també professor de traducció de francès a la Universitat Autònoma i a la UPF. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Professors d'Osona es van sumar ahir a la jornada de vaga convocada arreu de Catalunya. A 8:15 del matí van tallar la C-17 entre Vic i Malla, un tall que va durar una hora i mitja. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: A les 7 del matí, una vuitantena de docents van sortir de l'escola La Sínia de Vic. Van carregar pupitres i cadires i cap a 8:15 van tallar la C-17 en tots dos sentits, sumant-se a la jornada de vaga convocada arreu de Catalunya. El tall es va fer a la sortida Vic Sud i va provocar cues importants tant a la C-17 com als camins alternatius per entrar i sortir de la capital d'Osona. Sentim a la professora de l'escola Gafarró, Rosa Sambola, i a la professora de l'Institut Escola Cabrerès, Sandra Madrioles.
3: Pel present i pel futur dels nostres infants reclamem, doncs,
4: una baixada de ràtios, un increment salarial, major dotació de recursos a l'escola, dignificar la professió i realment que donguin el valor que té l'educació.
3: Estem unides, tenim força, no defallirem, si cal no acabarem el curs d'aquest any fins que el govern se senti a negociar i escolti tota la comunitat educativa, que per això estem aquí.
2: Les protestes arriben després de les vagues del mes de març. Els sindicats consideren insuficient l'acord assolit amb Comissions Obreres i UGT. Asseguren que la situació s'ha tensat encara més després de fer-se públic el pla que contempla la presència de Mossos als centres educatius per fer tasques d'acompanyament i prevenció. La portaveu del sindicat USTEC, Sònia Zapata, ho explica així.
5: No és just que tot el col·lectiu demani unes condicions laborals i salarials i no reverteixi absolutament res, es faci un acord de mínims o que no hi estan d'acord, que es pacti això amb representants sindicats minoritaris a la mesa. Per tant, continuen sortint al carrer i continuaran sortint al carrer perquè ells el que volen és aconseguir unes millores realment dignes.
2: El tall va afectar sobretot els conductors que anaven en direcció a Barcelona.
6: Estem emprenyats, emprenyats, perquè diuen que es tindran una hora equipats. Si tenim les protestes, tenen dret. O també tenim nosaltres dret anar a treballar, anar al metge i anar a les hores que hem d'anar. Tot això ens trucarà treballant fins a l'última hora d'avui per recuperar aquesta hora perduda aquí a la carretera.
7: És que és com surrealista. A més, que és que són quatre. Llavors, ostres, deixeu un carril, feu el que vulgueu, però la circulació s'ha d'obrir pas per la gent que va treballar, per les ambulàncies o per qui faci falta. No poden tallar sense avís.
2: La d'aquest dimarts és la primera de les tres jornades de vaga convocades al conjunt de Catalunya fins al 5 de juny. A més, cada territori té previstes dues jornades més d'aturada. Demà serà el torn dels professors de la Catalunya Central.
0: Fa més de dos anys que no passa aigua pel canal Grau i Reguer de Campdevànol, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle campdevanolenc, el casino de Campdevànol torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de dos anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a cinc salts o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut cinc concessionaris, però quatre es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro de Junts explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
9: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar un metro cúbic hora, 100 litres hora, pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi metre i mig, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
8: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella en derrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
9: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la. I van venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
8: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.
0: I Esquerra Republicana d'Osona i la secció local de Vic han estrenat nou local. La inauguració es fa just quan falta un any i pocs dies per les properes eleccions municipals. Andreu.
2: Esquerra Republicana d'Osona pretén mantenir lideratge pel que fa al nombre de llistes que es presentaran a la comarca per al seu partit a les eleccions municipals del maig de l'any que ve. El 2023 en van ser 39, asseguraven en el marc de la inauguració de la nova seu comarcal i de la sessió local de Vic, que es va inaugurar divendres. En parla el secretari d'Organització d'Esquerra Republicana a Osona, Àlex Garrido.
10: Queda un any i un parell de setmanes i ara és el moment de treball més intens. De fet, com a comarcal ens anem reunint amb tots els municipis on vam tenir candidatura. Intentem que aquesta candidatura es pugui repetir i fins i tot arribar a altres llocs on no vam aconseguir arribar, no? L'objectiu és intentar ser tot arreu.
2: La formació es trasllada al carrer Sant Jordi perquè l'anterior espai a la Ronda Camprodon se'ls havia fet petit. Sentim també el president de la secció local, Albert Palou.
10: Però també tenim un inconvenient que el local que compartim, comarca i Vic, és un local on tenim la preparació de totes les campanyes electorals que es van succeint els diferents anys, no? I, per tant, aquí guardem, és magatzem també, guardem molt material, i allà ens costava molt poder aparcar, carregar la gent que venia a buscar material.
2: Pel que fa a les properes eleccions municipals, diuen que no els condiciona que entrin en joc noves formacions a molts dels pobles. En el cas de Vic, consideren que són l'única alternativa de govern.
11: Des de l'oposició sempre ens hem plantejat des de fa moltíssims anys que som l'única alternativa viable per governar aquesta ciutat i per això treballem, per construir el millor projecte i no ens preocupa el que es presentin altres partits o el caire amb el que vulguin portar ells de campanya. A nosaltres ens agradaria, com sempre, intentar fer igualar o superar els nostres millors resultats, tant a Vic com a Osona. Sempre som un partit amb vocació de tenir majoria.
2: Esquerra Osona preveu començar a presentar els primers candidats i candidates confirmats a partir del mes vinent.
0: Falten poc més de 2 mesos perquè el Tour de França recorri algunes de les nostres carreteres i municipis, i al Vallès Oriental ja han posat tota la maquinària en marxa. Laia Tadeu, Ona Codinenco.
12: El projecte, vinculat a l'entitat Caldes Solidària, fa anys que impulsa iniciatives de reutilització i intercanvi d'objectes al municipi, però també s'ha convertit en un punt de trobada i suport mutu entre veïnes. La nova etapa, acollir la cursa ciclista més important del món, no és poca cosa, i és que el proper 6 de juliol la C59 formarà part del recorregut del Tour de França, i això implica un desplegament coordinat entre diversos actors: cultura, turisme, esport, seguretat i un llarg etcètera. Però el primer que cal saber és l'afectació pràctica, i és que aquell dia la C59 estarà totalment tallada del trànsit de 9 del matí a 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines. Però més enllà dels trajets de carretera, com es preparen els municipis que envolten la C59 per aquest esdeveniment de caràcter mundial? Doncs a Sant Feliu de Codines, per exemple, la prèvia arrenca aquest mateix divendres 15 de maig amb una xerrada col·loqui del periodista Carlos de Andrés al Centre Cívic La Fonteta. I això és només la primera de les 4 activitats previstes per escalfar motors davant d'una fita que, segons el regidor d'Esports, Miquel Palau, defineix com a única en la història del municipi. Escoltem-lo.
13: Clar, per nosaltres el Tour de França té un significat molt important. És un event importantíssim esportivament. Segurament que passi el Tour de França per aquí, vista la importància, vam muntar un grup de treball per fer activitats. Hem sortit 4. Després, la segona activitat, que la començarem a partir de juny, segona setmana de juny, és una exposició que farem al Centre Cívic. També fem el dia 9 de juny una activitat amb les escoles. I després també tenim el dia 21 de juny, que fem la cronoescalada, que és una activitat que també surt del grup de treball però que està organitzant l'Oncodines, que és una cronoescalada des de Vigues fins a Sant Feliu.
12: Perquè fa Caldes de Montbui, a la Vila Termal la preparació és transversal, però el plat fort, però, arribarà al juny. I és que durant 3 dies el Museu Termàlia custodiarà el trofeu oficial del Tour. I si seguim recorrent la C59 cap amunt, arribem a Sant Quirze Safaja. Allà la prèvia es viurà amb suor i ritme, i és que l'Ajuntament preveu omplir la plaça del Revolt amb una gran classe de spinning. I és que, tot i que encara falten detalls logístics per polir, el pas del Tour per aquesta zona quedarà marcat a la història de l'esport local. Seran unes hores de nervis i carreteres tallades, però també d'una visibilitat internacional sense precedents pels nostres municipis, que per un dia seran el centre del món.
0: I una desena de santjoanins faran una sessió de bike control dissabte per recaptar fons per inscriure's a la Oncotrail. Isaac Muntados.
8: Aquest dissabte, la plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadeses acollirà una matinal solidària de bike control, és a dir, de spinning, per recaptar fons per l'Oncotrail 2026, prevista pel 3 i 4 d'octubre. Una cursa solidària per equips per recaptar fons per combatre el càncer. La iniciativa l'organitza un grup de corredors

0: està força plena i les altres dues encara tenen espai per persones que vulguin participar. L'any passat ja van dur a terme l'activitat i van aconseguir gairebé 500 euros. Candela també comenta quan són a l'equip que participarà a l'OncoTrail.
1: És un grup format per 10 persones. N'hi ha 8 que som els que fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden tot el que és les furgos. Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre han d'estar corrent 4. Mentre els 4 corren, el següent equip ens espera era a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell que són els que porten les furgos i ens ajuden això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
0: Si plovés, que per ara no n'hi ha previsió, es faria la sala on es fa l'espinning o al pavelló.
2: Cardedeu ha acollit l'acte homenatge a naixement col·lectiu d'un diari en català dedicat a la 50ª d'anys al diari Avui i emmarcat dins de les Jornades de Memòria Democràtica 2026. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Doncs sí, Ona, així és. El 23 d'abril de 1976 naixia el diari Avui, el primer diari en català publicat després de la dictadura franquista. Només 5 mesos després de la mort del general Franco, una gran campanya popular impulsada per més de 34.000 comptapartícips va fer possible el finançament del projecte. El seu naixement va representar un pas clau per la recuperació de la llengua i la normalització dels mitjans en català després de dècades de repressió. Escoltem a Joan Carles Sabater.
4: Una mostra més de la normalització democràtica i en aquest cas de normalització lingüística poder tenir un mitjà de comunicació en català que fins gairebé durant 30 o 40 anys no n'hi havia hagut cap. Després, posteriorment, el diari Avui va crear aquest llenguatge periodístic del qual la resta de mitjans de comunicació han begut o l'han fet seu, aquesta llengua periodística que fins a llavors no existia, per exemple. No és un dels guanys que es va aconseguir en un context de gran efervescència cultural, gran efervescència social, política, després de la dictadura.
3: La fundació del diari va mobilitzar molta gent arreu del país i Cardedeu no en va ser pas una excepció. De fet, l'any 1980, un grup de joves vinculats a l'esplai va impulsar la campanya Avui 2000, amb la qual van omplir els carrers del poble amb pintades i missatges que animaven els veïns a llegir el diari Avui. Alfons Bosch.
5: Unes fotos d'una campanya de l'any 78, em sembla que diu, que penjaven, feien unes pintades en les parets, que el mateix diari havia deixat unes plantilles de promocionar que la gent llegís el diari en català, el primer diari en català que va haver-hi després de la dictadura, no? Vull dir que això va ser un fet molt important.
3: Durant aquestes 5 dècades, el diari també ha sabut adaptar-se als nous temps i a les noves formes de consumir informació, passant del paper als formes digitals i mantenint la voluntat de continuar informant en català.
4: No només la seva forma física d'un diari només en blanc i negre, gairebé sense fotos, sinó també la imatge, diguem-ne, no només la forma, sinó una mica a les persones a les quals va dirigides, que òbviament són diferents. Inicialment era un projecte per normalitzar la llengua, el primer mitjà de comunicació. Ara ja hi ha molts mitjans de comunicació, ja s'han fusionat al Punt Avui, tots dos, en dues capçaleres en una, però, en canvi, no ha canviat gens el seu sentit catalanista, per exemple, i l'essència de país i la manera de fer les notícies per la gent de Catalunya.
3: 50 anys després, l'Avui continua sent un símbol del compromís amb la llengua i la informació en català, un projecte que va néixer gràcies a l'impuls popular i que va marcar un abans i un després en la història dels mitjans del país.
2: I el col·lectiu Top Manta torna a tenir local a Caldes de Montbui després que l'any 24 hagués d'aturar temporalment l'activitat en quedar-se sense l'espai que utilitzava. Laia de Déu, Ana Codinenca.
6: El projecte vinculat a l'entitat Caldes Solidària fa anys que impulsa iniciatives de reutilització i intercanvi d'objectes al municipi, però també s'ha convertit en un punt de trobada i suport mutu entre veïnes. La nova etapa ha començat aquest dilluns en un local situat al carrer General Pedrós, una reobertura que arriba després de 2 anys buscant un nou espai. Dolors Margalef, membre de Caldes Solidària, explica que el projecte va començar arrel del terratrèmol d'Haití i que amb el temps va anar molt més enllà d'una simple botiga solidària.
7: Pues vam començar ara ja molt temps. I, bueno, la qüestió és que vam començar primer amb una paradeta al carrer, llavors ens van deixar un local al cap de bastant temps. En el local hem estat durant bastants anys, que era un local particular d'una família, però finalment els de la família van necessitar el local i fa 2 anys el vam haver de deixar. Llavors vam demanar a l'Ajuntament que aprofitant que l'Ajuntament estava oferint locals a les entitats en el Col·legi del Carme,

0: Doncs vam demanar-ho, però allà ja no hi havia espai.
1: El funcionament continuarà sent similar al dels últims anys. Els veïns podran portar objectes en bon estat que es classificaran i es posaran a disposició de la ciutadania a preus simbòlics. A més, el nou espai incorporarà algunes novetats, com un punt d'intercanvi de joguines i contes infantils o una prestatgeria de llibres gratuïts al carrer. L'objectiu continua sent donar una segona vida als objectes, però sobretot crear espais de relació i comunitat entre persones de diferents orígens i realitats.
0: El més important és cohesionar que la gent es conegui, que hi hagi gent de tot arreu, que tota la gent que viu a Caldes, que ha vingut de diferents parts del món, doncs tinguin aquí una acollida amb cadascú amb la seva cultura i que ens puguem enriquir tots d'aquest intercanvi, no?
1: I és que després de 2 anys d'aturada, el col·lectiu ja ha començat a reorganitzar el nou local i espera recuperar progressivament la dinàmica que havia tingut l'espai abans del tancament.
2: Capses es tracta d'un projecte impulsat per Esteve Sabenc i André Robert amb la voluntat de crear un espai de trobada entre artistes de la Catalunya Nord i establir vincles creatius amb autors de diferents disciplines i sensibilitats. I just aquesta setmana es pot visitar Cardedeu. El Centre d'Art L'Estació és allà. Enric Rubio.
3: Així és, Ona, i no només això, sinó que cada artista participant ha pogut escollir en quin altre autor o autora volia compartir aquest procés artístic, fet diferencial de l'exposició, que fa que tot plegat gaudeixi d'un gran valor afegit. Escoltem a Esteve Sabenc, creador de la col·lecció Capses.
4: Les capses es fan en 2 tamanys, que són les capses grans que hi ha aquí. Cada capsa conté un llibre o sota forma de folis. És molt oberta, de fet, i obra original de l'artista. Aquí tenim 2 capses que porten 3-4 obres originals i una que porta 21 pintures originals. Són artistes de Catalunya Nord amb qui trobo que tenen molt nivell i que tenim lligams.
3: L'estació és allà a acollir aquesta exposició amb un objectiu molt especial, reforçar els ponts culturals entre diferents zones i donar visibilitat a la creació artística d'arreu del territori, convertint l'espai en un punt de connexió entre artistes i públics. Escoltem a Jordi Aliguer, director de l'estació és allà.
5: L'objectiu nostre sempre ha estat i és, ara més que mai, de trencar aquest sentiment que hi ha aquest país nostre tan local, tan localista, d'entendre l'art. Què vull dir amb això? Que normalment vagis on vagis, els espais expositius només treballen amb artistes del lloc. Aquesta cosa tan localista que és l'antitesis de l'art, perquè l'art és universal. I des d'aquesta perspectiva, nosaltres el que estem fent és trencar fronteres, trencar territoris per interrelacionar-nos amb gent de fora.
3: Amb aquesta iniciativa, l'estació és allà, reafirma la seva aposta clau per la cultura i per aquells projectes que fan de l'art una eina de diàleg, intercanvi i cohesió entre territoris. L'exposició Capses d'Artista es podrà visitar fins al divendres 5 de juny a l'Espai Cultural L'Estació és allà.
2: I després de classificar-se per la final mundial, l'equip de robòtica de la Universitat de Vic, els Garrins Metàl·lics, avui comencen a competir a França amb els millors equips del món. Andreu.
6: L'equip dels Garrins Metàl·lics de la Universitat de Vic van marxar ahir cap a França, on avui comença la final mundial d'Eurobot, un torneig de robòtica que posa a prova les habilitats dels alumnes que hi prenen part. Aquest any amb el repte que porta el nom de Winter is Coming, així ho expliquen el coordinador de l'equip Juli Ordeig i el vicecapità Guillem de les Muelas.
7: Cada any hi ha un repte diferent. Aquest any és figuradament esquirols que han de recollir unes galants, si són unes fustes. Cada any és diferent i, per tant, cada any hi ha d'haver uns actuadors que facin una tasca diferent, no? I aquest any, a més, doncs, ells podrien optar per no només un sol robot, sinó per robots petits també, i tenen un conjunt de set robots petits, 6+1.
8: El gran és com la mare dels esquirols, les 6 petites són les filles i la no tan petita és la ninja. Llavors, hem d'agafar els aglans i els hem de ficar al niu.
6: L'equip de l'UBIC va quedar tercer a la final estatal, obtenint així el bitllet per a la competició mundial. Garrins Metàl·lics va néixer el 2012 com una oportunitat per als estudiants d'aprendre més enllà de les aules. Després dels 2 premis de l'Eurobot Spain, que es va disputar a Madrid, els Garrins Metàl·lics estan preparats per demostrar que els millors equips del món tot el que són capaços de fer.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
9: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: Pep Acosta, bon dia.
10: Molt bon dia. Què tal? Quines tempestes ahir la tarda. Depenent de la zona, aquestes tempestes, ja ho sabeu, que són molt... no són gens previsibles. Poden caure en qualsevol lloc, però també a pocs quilòmetres no pot caure ni una gota. Realment són molt, molt difícils de predir. I déu-n'hi-do en algunes zones com va ploure ahir. Molt aparell elèctric, calamar-se fins i tot. Un temps típic del mes de maig. I amb unes temperatures una mica més baixes del que tocaria. Està fent un mes de maig, de moment, força, força fresc. Les precipitacions van ser importants a la zona del Pirineu. Sant Pau de Segúries més de 50 litres. Baiter, Núria, 20-30 litres, també. Déu-n'hi-do, aquesta zona, quina puja més important. I també cap al plelitoral, valors de 10, 15, 20 litres en algunes poblacions del plelitoral. Doncs, per tant, Déu-n'hi-do, quines tempestes ahir, quina tarda més moguda que vam tenir. I aquesta nit han baixat les temperatures. Alta muntanya fa fred, mínimes per sota dels 0 graus, a l'interior entre els 5 i els 10, i només per sobre dels 10 a les zones del prelitoral. Fa fred a la nit, fa fred a moltes zones. I avui, què tenim avui? Doncs el dia serà més tranquil que d'ahir. Tindrem... hi ha forces núvols, però no serà com ahir. Ahir al matí feia un dia fantàstic, amb molt de sol, i a la tarda van començar aquestes nuvolades. Avui ja tenim més núvols, però, al contrari que ahir, les tempestes no creixeran amb tanta força, seran més puntuals i seran menys intenses, i afectaran sobretot la zona del Pirineu. Sobretot Osona, Nord-Osona i el Ripollès. La resta, creixen les nuvolades, però serà més difícil que avui hi hagi tempesta. Les temperatures màximes, moltes al voltant dels 20 graus. Molt a ratlla, per tant, unes temperatures suaus, un ambient perfecte el dia d'avui.
11: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
12: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
13: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
14: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
15: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana, 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
16: Això va en sèrie. Dilluns, a les 11 de la nit, al 9 FM.
17: Cocodril Club.
18: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9 FM 92.8.
19: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
20: Hasta luego, cocodril.
21: Anuncia't al 9FM.
22: La ràdio de casa.
21: 9-3-889-4949. Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
22: La publicitat més eficaç.
19: El 9FM. El nou so d'Osona.
23: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
6: Bon dia de nou, bona.
2: Va, començarem, que avui...
6: Avui les portades...
2: Avui tenim moltes
6: molt
2: ganes de comentar les portades.
6: Sí, moltes ganes. Suposo que a Twitch també se'n parlarà d'això,
2: Espero que sí. Començarem per la portada de La Vanguardia, Andreu.
6: Ja veuràs que els diaris catalans es fan ressò de les manifestacions i de la vaga general que novament van convocar ahir els docents. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. L'USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. I la imatge, doncs, es veuen ahir els professors quan van arribar a plaça Sant Jaume en aquesta manifestació que es va dur a terme. I la imatge del protagonista de la portada de La Vanguardia i segurament el protagonista de la jornada d'ahir, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que va sortir en roda de premsa on va donar la sensació que era una barreja d'un míting de Rubiales i també podríem posar alguns dictadors que no fa falta anomenar-los, però bé, on va estar, com diu el diari La Vanguardia, Florentino Pérez desfermat. El president del Madrid fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. I a la imatge es veu Florentino Pérez.
2: Veurem moltes cares de Florentino,
6: sí,
2: en aquestes
6: molt
2: portades. Molt expressiu.
6: Molt expressiu, Florentino.
2: Doncs va, seguim per la portada del diari Ara.
6: El diari Ara, que avui titula "Els docents mantenen el pols del carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió." I la imatge és la mateixa que vèiem en petit a La Vanguardia, que és la imatge destacada d'avui del diari Ara, on els docents ahir es van concentrar a la plaça Sant Jaume amb aquesta protesta. I a la part superior de la portada del diari Ara, doncs sí que vèiem a Florentino Pérez, i el que llegim és "Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa".
2: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
6: Que avui el titular encara parla del brot d'antivirus. L'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta febrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable, entre cometes. Els 13 viatgers confinats podran rebre visites amb EPIs i mascaretes als 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. I la imatge és la mateixa que la imatge principal del diari d'avui del periòdico que ens publica. És els professors quan van arribar ahir a plaça Sant Jaume amb la manifestació. I bé, el que llegim també és "Els docents mantenen el pols i el sindicat USTEC torna a treure els professors al carrer i demana un augment salarial de 400 euros.
2: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
6: Que aquí sí que surt una mica de l'actualitat més recent i parla del potencial ferroviari del 2027. PTP proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país aprofitant els nous trens i al final d'obres en marxa. I la imatge, doncs, es veu el servei, les línies de tren de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: A veure si podem confiar amb aquest auguri del bon potencial dels trens però cap al 2027. Andreu, seguim ara amb les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
6: La del País, que el titular, ens anem cap al Regne Unit, ja que allà també el Partit Laborista es troba en una crisi degut a les eleccions municipals que hi ha hagut en el país la setmana passada. Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasc electoral. Desenes de diputats laboristes exigeixen al primer ministre la seva sortida. De fet, una de les ministres va dimitir, deixant el seu càrrec, i perquè demanen la sortida del primer ministre britànic. I la imatge destacada, doncs, Florentino Pérez, el que llegim aquí al País és: Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció. El president del Real Madrid convoca eleccions al club i tornarà a presentar-se. M'hauran de fer fora a tirs, afirma. Bé.
2: Ai, és una situació molt surrealista. Molt surrealista. Exacte, aquesta Florentino és la paraula. Pérez. Seguim, Andreu, doncs, per al Mundo.
6: El titular: el pagador de Zapatero oculta a Miami quasi un milió d'euros. L'investigador descobreix a l'empresari Julio Martínez fons desconeguts amb comptes bancàries dels Estats Units. Correus electrònics de l'amic de l'expresident confiscats en el cas Plus Ultra van reballar la seva existència. Els dipòsits porten actius més d'una dècada i es desconeixen quin és l'origen dels diners que hi ha en ells. I el que llegim, el titular, o sigui, el protagonista de la imatge és Florentino Pérez, i com ho titula el Mundo és Florentino el despullat.
2: Florentino
6: en una compareixença...
2: No.
6: Sí, en una compareixença insòlita, Pérez, un Pérez inconex i repetitiu, convoca eleccions i denuncia una campanya dels periodistes contra el club. Bé. És... sense fer zero autocrítica.
2: Exacte, exacte. Seguim per la portada de La Razón.
6: El pla del Consell General del Poder Judicial contra els narcos es queda a mitges. L'informe que els jutges van elevar al Poder Judicial després de l'assassinat de dos agents en Barbate no s'ha executat després de dos anys. Els jutjats, venguts davant les màfies, denuncien que operen amb una estructura del segle XIX i que reben amenaces. Aquest és el titular de La Razón. I a la imatge, i Florentino Pérez és el protagonista també de la Razón. El que llegim és: Florentino Pérez convoca eleccions en defensa dels socis. I en més petit, el que podem llegir és: el president del Real Madrid es presenta a la reelecció. I acabem amb l'ABC, que va ser ahir el mitjà de comunicació...
2: que va sortir més malparat.
6: Més malparat d'aquesta compareixença de Florentino Pérez. Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El president del Club Blanc converteix la roda de premsa per anunciar la convocatòria d'eleccions després de la pitjor temporada en dècades, sense títols, també amb un vestuari enfrontat, en una ofensiva contra aquest diari i altres mitjans de comunicació, els que acusa d'estar confabulados davant l'entitat. I a la imatge es veu Florentino Pérez senyalant, on ahir també va convocar eleccions i va dir moltíssimes barbaritats, com dient que li havien robat 7 lligues...
2: que li havien tocat 14...
6: Destapar el cas Negreira... Aquí tampoc crec que estigui molt en contra del que va dir Florentino, però bé, que ahir Florentino Pérez va repartir per tothom.
2: Exacte. Es va quedar ben a gust,
6: eh?
2: Exacte.
6: Hauria d'anar a dormir tranquil.
2: Segurament, segurament. Doncs aquestes són les portades amb un clar protagonista avui a les portades dels diaris. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
6: Fins ara, bona.
19: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 7 minuts de 9:45.
0: Avui parlem d'ocells, però també de paisatge, de rius, de boscos i de la manera com mirem el nostre entorn més proper. La Lourdes Solano ha publicat Ripoll entre plomes, una guia divulgativa que reuneix més de 140 espècies d'ocells observades a Ripoll, els que hi viuen tot l'any, que hi passen l'hivern, que hi venen a criar o que simplement hi fan parada en els seus viatges. El llibre és fruit d'anys d'investigació, de feina, de camp, i vol acostar al públic un món que sovint tenim molt a prop però que no sempre sabem veure. Aquest dijous l'estarà presentant a Sant Joan, a la Biblioteca Josep Picola, i avui podem parlar amb ella. Hola, Lourdes.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Merci, a vosaltres.
0: Justament ara parlàvem que has despenjat i el primer que hem sentit han set ocells.
1: Sí, exactament. Sí, bueno, aprofito una miqueta, doncs, cada dia que puc per sortir a mirar ocells. Avui, però, no estic a Ripoll, eh? Però sí.
0: Avui a Ripoll els ocells tampoc deuen estar gaire contents, no? Vull dir, amb tanta festa suposo que també alguna cosa els deu afectar, no?
1: Bueno, no pensis, eh? Ells van una mica a la seva. Vull dir, és per la música,
0: clar,
1: suposo.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: No, en general van fent una miqueta a la seva.
0: Explica'ns, com neix Ripoll entre plomes?
1: Doncs Ripoll Emprat Plomes, com has explicat tu, és fruit d'anys d'investigació. De fet, que m'hi vaig posar en sèrio potser uns 3 anyets, que vaig decidir doncs, anar una miqueta més enllà i posar-me doncs, a recollir exactament doncs, tots els ocells. Però bueno, que fa que miro ocells a Ripoll en deu fer molts anys i sempre he tingut doncs, aquesta il·lusió, no? De poder fer doncs, com aquest recull, no? No tant potser el llibre, però sí un recull de veure què és el que hi ha, no? Perquè sempre diem, és que a Ripoll no tenim ocells. Mm. Bueno, sí n'hi ha, no? Com has dit, 140, que no són pocs, no? Per tant, déu-n'hi-do els que tenim.
0: Mm-hmm. I quan vas dir, ostres, tot això que estic fent val la pena per un llibre?
1: Bueno, justament quan vaig començar a veure que tenia molt material, perquè el recull ja l'havia començat a fer fa molt, molt de temps, i quan vaig obrir la llibreta, perquè jo escric sempre amb llibreta i també doncs, dibuixos, quan em vaig adonar doncs, que tenia potser com 70 pàgines escrites i vaig dir, uau, ostres, això ja va una mica més enllà. I llavors sí que vaig dir, ostres, doncs ara sí que t'has de posar més en sèrio, i acabar els dibuixos i acabar la investigació i posar-t'hi una miqueta més. Mm. Vull dir que, bueno, que això deu ser fa potser aproximadament doncs, uns 3 anyets, més o menys.
0: Mm. Això ve de la teva formació? És curiositat? Dibuixes i llavors t'has interessat pels ocells? Exactament, qui és la Lourdes, per qui no et conegui?
1: Bueno, jo sóc mestra de professió i psicòloga ara. És a dir, he deixat el món de l'educació per dedicar-me al món de la psicologia i el món dels ocells és pur, bueno, això, hobby. Uh-huh. Per tant, no m'hi dedico, no sóc biòloga ni res, però sí que he fet molts cursos perquè, bueno, sempre m'ha interessat doncs, tot això ja des de ben petita i he fet cursos així una mica de biologia en general, no per específicament de res. I llavors els dibuixos sí que també és una cosa que tampoc... Aquí sí que no he fet cap curs. Em vaig comprar un llibre de com dibujar aves i a partir d'allà vaig començar doncs, a fer una mica assaig-error de provar i a veure què sortia. Mm. Més
0: per,
1: que res.
0: Per tant, que el llibre funciona. Els hauries d'escriure i dir-los que va bé, que funciona, no?
1: Sí, i tant.
0: El llibre recull més de 140 espècies. No sé si, és a dir, ha estat fàcil o allò, arribar a les últimes 10 va ser de molta observació, de molts dies de provada, a veure si trobem aquest ocell. Com ha anat?
1: No, de fet, la investigació va en dues línies. Una, els ocells que jo he pogut anar trobant, no més que ressar molt en el sentit de dir, ostres, anem a veure si aquest ocell està aquí, sinó de sortides i anar registrant a veure què és el que deia. I en segon lloc, doncs, utilitzo una pàgina web, que és la d'Ornito, de l'Institut Català d'Ornitologia, on es recullen tots els ocells que hi ha a Catalunya. I llavors tu pots triar específicament a Ripoll. I no cal que sigui jo com observadora, sinó també tenim altres observadors, per sort, i vaig recollint doncs, el que els altres observadors també han vist. I n'hi ha algunes d'aquestes espècies que jo a Ripoll no he vist. Mm. Però igualment l'he marcada, perquè he pensat que és important, ja que ha sortit també aquí a l'Ornito, vol dir que sí que hi és. Mm. Per tant, l'he posat. I dir-te també que n'hi ha d'altres persones que m'han dit, ai, és que no has posat tal ocell, no? Per exemple, l'altre dia em vaig trobar una persona que em va dir, és que no has posat la becada. Dic, no l'he posada, possiblement passa, perquè és migrant, però és que ningú l'ha registrat. Per tant, doncs tampoc me'n refio. És a dir, del boca a orella no me n'he refiat gaire, sinó d'aquest mes que està registrat en algun lloc.
0: Mm. El gall que està a l'escut de Ripoll, què dies?
1: El gai, no. No, ara no pensis, ara m'has fet gràcia perquè han portat un gai fer a la zona de Baiter. Per tant, bueno, qui sap, potser nidificarà i tindrem gai fes per aquí. Dos. O no sé, bueno.
0: Quins espais de Ripoll són especialment interessants per observar ocells? I no sé si... És a dir, suposo que has anat a l'entorn, des d'una plaça també es poden observar, no? Però quin lloc tu recomanaries?
1: Bueno, de fet, com has dit tu, bé, a tot arreu n'hi ha, eh? Però, bueno, a mi especialment m'agrada el costat del riu, perquè m'agraden molt els ocells que vénen al costat del riu, i aquests són fàcils, no? Un bernat pescaire, un martinet blanc, un blauet, fins i tot, una merla d'aigua. Són molt fàcils, i aquests, doncs, al costat del riu es veuen, doncs, això, sense binocles. I llavors també tenim a la zona del camp, on, ja, on tenim una miqueta més de camp, doncs també que es poden veure altres ocells, com per exemple rapinyaires, un xic més grossos.
0: El de la portada, el del cartell, crec que és una merla, és una merla d'aigua, oi?
1: És una merla d'aigua, sí, sí. És la típica, per mi, és la més maca de Ripoll. Bueno, no sé si la més maca, però potser la més especial, no? Perquè vol dir una miqueta que el riu està net i que l'aigua és bona. Per tant, l'he volgut remarcar una miqueta justament per això, no? I també doncs, el dibuix del riu Ter i del riu Freser, no? Una miqueta l'aigua barreig.
0: El subtítol parla d'una guia divulgativa. No sé quin tipus de lector t'adreça, si és un llibre per persones que ja coneixen l'ornitologia o també per qui simplement té curiositat.
1: No, de fet, és una miqueta, per això, divulgativa, no? Una miqueta per tothom. No és una guia identificativa, d'això ja en tenim d'altres que són molt bones, no? Sinó que el que vol és una mica acostar el món de l'ornitologia doncs, a la gent del poble, no? La gent que tenim aquí a l'entorn, tant Ripoll com Sant Joan, com bueno, tot el ripollès, no? Una mica l'objectiu d'aquest llibre és que la gent quan surti que se n'adoni que sí, que tenim ocells, no? I que si el sol fet d'ara mirar al cel i dir, doncs mira, aquest ocell potser surt en aquest llibre, doncs ja haurà complert completament l'objectiu del llibre, de fet.
0: Una de les coses atractives del llibre són les curiositats. No sé quina espècie t'ha sorprès més pel seu comportament o...
1: Ostres, de curiositat és que n'hi ha moltíssimes, eh? N'hi ha moltíssimes, des de la merla d'aigua, per exemple, el tel que porten els ulls per protegir-se de l'aigua, i com que són... Sí que anen dintre l'aigua, no? I caminen per sota de l'aigua, de fet, s'hi han de veure, no? I protegeixen els seus ulls amb un tel. Des d'això, que és una cosa més simple, fins a altres ocells que, bueno, no sé, com nidifiquen o com fan els nius, o, bueno, ja, és que de curiositats n'hi ha moltíssimes. Sí, com diferenciar mascles de femelles, també, alguna vegada és el blauet, no?, que diem que és molt, molt bonic, es diferencia d'una manera bastant fàcil entre mascle i femella. I també doncs, ho he recollit una miqueta en el llibre.
0: Per algú que vulgui començar a observar ocells, què li recomanaries? No sé si calen prismàtics, la guia, evidentment. Paciència, sortir a primera hora...
1: Mira, tot.
0: Tot cal això?
1: Sí, una miqueta. Bueno, prismàtics com a tal, si vols començar, si no saps si t'agradarà o no t'agradarà, doncs, bueno, potser simplement sortir a caminar. Sí que les hores primeres del matí són una mica més bones, perquè és quan es desperten, surten, canten i els veus més bellugar-se. Per tant, aquestes són relativament bones. I sí, una guia identificativa, que pot ser molt simple, també. Després a vegades es fa més petita, però bueno, aquestes fins i tot desplegables que hi ha, no? I després, si t'agrada, doncs uns petits binocles, perquè així ja comences a veure una miqueta més què és el que tenim. Fins i tot a vegades començar amb algun projecte. El projecte de l'Institut Català d'Ornitologia tenen algun projecte que són molt, molt fàcils, que enganxen una miqueta la gent, no? El projecte Jardins, per exemple, si tens un parc al davant o tens un petit jardí a casa, doncs et donen com unes petites instruccions a quins ocells veure, no? I com registrar-los, i això a vegades doncs, a la gent li agrada, no? I llavors que en seguida t'enganxes.
0: Com un joc, no?
1: Exacte, sí. Com dir, oh, pues mira, he vist aquest, no? Fas un tic. I demà veig aquest altre, no? I fas com un tic. Per tant, és com, sí, com un joc, exacte.
0: I el que no hauríem de fer, quin és l'error que cometem més sovint quan sortim a observar la natura o ocells en concret?
1: Doncs, clarament, molestar-los. No? Voler, doncs, jo què sé, veus un niu, per exemple, i voler-te apropar més al compte del niu, no? O voler agafar els pollets, o el que sigui, molestar-los, jo crec que és una de les coses que hem de tenir més presents de no fer, no? Uh-huh. Si estan al nostre hàbitat, els hem de respectar i agafes uns bons binocles i t'ho mires, i si no hi arribes avui, doncs demà potser et sortirà i els veuràs una miqueta millor. Uh-huh. Per tant, mirar ocells vol dir també respectar-los. Hi ha com un codi ètic, també. Uh-huh. És a dir, els ornitòlegs aficionats i els ornitòlegs que s'hi dediquen també tenim com una mena de codi ètic molt interessant, no?, que diu justament això, el respecte als ocells.
0: Mm-hmm. Els ocells no en tenen de límits de poble, per això vens a presentar la guia a Sant Joan. No?
1: Sí,
0: De fet, és això, com que no hi tenen de límits de poble, aquesta guia també pot interessar, no?, els veïns i veïnes de Sant Joan. Són els mateixos, més o menys, que trobarem aquí, no?
1: Sí. Bàsicament, jo diria que són bastant semblants. Podria haver fet una guia, de fet, del Ripollès, però el Ripollès sí que és molt més extens i per això vaig voler fer una guia exclusivament de Ripoll. Però si ampliem una mica el territori Sant Joan, Can de Bànol o fins i tot Ribes, ens trobem amb molts ocells molt, molt semblants. Vull dir que faltarien alguns, potser, fins i tot a Sant Joan potser n'hi hauria algun que, de més que Ripoll, però, per exemple, hi ha la cuareta groga, que a Sant Joan sé que ha passat i sé que hi és, i a Ripoll, per exemple, no està identificada. Per tant, imagineu-vos, potser en teniu algun de més i tot. Mm-hmm.
0: Hi haurà continuïtat al projecte? Tens pensat fer algun altre... Continuar observant, ampliar dades o portar aquesta feina a altres formats?
1: Bona pregunta. Continuaré mirant ocells, això està claríssim. De moment, el temps que pugui, continuaré mirant-te'ls, dibuixant-te'ls, fotografiant-te'ls, fent-li una miqueta de tot i ampliant el meu coneixement personal. I després, com que sempre vaig recollint dades, perquè a mi m'agrada molt, doncs veurem. La idea seria poder fer alguna cosa del Ripollès, però és una envergadura una mica gran, I potser aquí sí que necessitaria doncs, ajuda d'algú més que en sapigués un xic més que jo.
0: Quin és el més complicat de dibuixar? Ja anem acabant,
1: De dibuixar? Jo, per mi, els rapinyaires. És a dir, els aligots, el milà, tots aquests, per mi, són una miqueta més complicadets. Suposo que per l'envergadura de l'ala, perquè són més grans, tots plegats, i el bec i tot això, i aquests són... Amb aquests he hagut de lluitar una mica més. No m'han sortit... la primera, la veritat és que no gaires. No gaires ocells m'han sortit a la primera, no? Però rapinyaires els trobo bastant complexes. Sí.
0: Ja per acabar, quin ocell recomanaries que intentéssim descobrir o escoltar aquests dies? A vegades no els veiem, només els escoltem ara que som a la primavera.
1: Ara animaria la gent a escoltar a veure si troben abellerols, perquè són uns ocells preciosos que nosaltres aquí a Ripoll els escoltem de pas només, és a dir, que només els escoltem i són com una mena de neguets, petitonets, com uns neguets, i passen, per exemple, 10 individus o 12 individus i passen ràpid i sents com ànecs que passen, no? I aquests són superinteressants, a més tenen uns colors preciosos, si es poden veure, i jo els he escoltat per Ripoll. Per tant, animaria la gent a veure si tenen la sort d'escoltar-los a passar.
0: Molt bé, doncs...
1: No és fàcil, però
0: ho provarem. Ripoll, sí. Ripoll entre plomes, hem parlat d'aquesta guia divulgativa d'ocells de Ripoll per la Lourdes Solano, que aquest dijous a les 6 de la tarda estarà a la Biblioteca Josep Picola presentant-la. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu, merci.
2: Passen 7 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Doncs des d'aquest dijous fins al 24 de maig, el Festival de Jazz de Vic torna a la ciutat amb la seva 28a edició, enguany marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i també que combina doncs, grans figures del jazz internacionals i projectes locals. Una edició amb el 60% dels concerts gratuïts, amb nous espais i també nous escenaris. I avui, per explicar-nos millor què passarà aquests dies a la ciutat, tenim amb nosaltres el director artístic del festival, Cai Godellol. Bon dia, Cai. Cai, em sembla que no et sentim. Hola, Cai. Cai, em sembla que no et sentim. No sé si estàs parlant. Potser tens el micro mutejat. Em sembla que no sentim en Kai. Per tant, intentarem a veure si el podem, si el podem trucar. A veure si podem contactar amb ell. No sé si en Kai. Diria que no podem contactar amb en Kai. De cas, si de cas de mentres, ara intentarem trucar-lo.

0: Doncs, com us estàvem explicant, doncs aquest dijous fins al 24 de maig el Festival de Jazz de Vic torna a la ciutat amb la seva 28a edició, que és aquesta edició que, com explicàvem, és marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i també doncs, una oportunitat que combina grans figures del jazz internacionals i també, com dèiem, projectes locals. I, per tant, avui tenim aquí, ara sí, el director artístic del festival, Cai Godellol, perquè ens expliqui doncs, tots els artistes que passaran aquests dies per la ciutat. Bon dia, Cai.
1: Doncs sí, mira, el Festival de Jazz aquest any crec que és una molt bona, un molt bon tret de sortida i és una molt bona continuació de la proposta estilística que vam fer nosaltres l'any passat ja, amb 18 propostes que es reparteixen per tota la ciutat durant dues setmanes, sobretot centrades en els escenaris de la Jazz Cava i de la plaça del Carbó, però també doncs expandint una miqueta cap al Teatre ETC i cap a la Biblioteca Pilarín Vallès.
0: És el que deies, són 10 dies de jazz a la ciutat amb un total de 18 concerts d'artistes nacionals i internacionals i això sí, sempre a la Jazz Cava com a centre neuràlgic, no?
1: Exacte. Hi ha una cosa del festival i de la Jazz Cava que és aquest pes associatiu que té l'associació no només en el festival de jazz sinó també en la temporada estable, i és bonic doncs, poder representar-lo i mantenir-lo, mantenint la Jazz Cava i l'escenari de la Jazz Cava com a un dels centres del festival. Allà és on s'acolliran 5 de les propostes de pagament, a cada una amb les seves diferències i amb els seus estils, la majoria propostes internacionals, però sí, exactament, això passarà a l'escenari de la Jazz Cava.
0: I també aquest any heu fet una sinergia amb l'Ajuntament de Vic, perquè també teniu un nou espai, que en aquest cas és l'espai ETC. Explica'ns una miqueta com funciona això i també quins concerts hi podrem veure aquí.
1: Sí, mira, ens fa molta il·lusió poder... Ara intentem que el festival tingui algun tipus de novetat. Aquest any són dues, i les dues han sortit d'aquesta sinergia amb l'Ajuntament. Una d'elles és que un dels caps de cartell, ADHT, serà allà a l'espai ETC el primer dissabte del festival a les 10. I ADHT són una banda que ja havia passat pel nostre festival en el seu moment. És un grup islandès reconegut sobretot per una fusió que fan del jazz, de la improvisació, però també amb la música contemporània. Llavors, des de que es van formar, han anat consolidant molt a poc a poc una mena de sonoritat molt específica que no crec que no pots trobar en cap altra proposta, ja no del festival, sinó cap altra proposta que puguis portar de nivell internacional.
0: Sí. Cai, repassem una miqueta la programació d'aquest any i començarem per al principi, perquè anem, com sempre, amb el pianíssim, i aquest any amb J.P. Ziberg, explica'ns.
1: Sí, el J.P. Ziberg és un pianista danès, també havia passat pel nostre festival fa un parell d'edicions amb dues propostes diferents que tenia. Aquesta vegada ens ha fet il·lusió el pianíssim, com ja és tradició des de fa més de 15 anys. Comencem el festival amb un concert de piano sol. I en aquest cas, el Jepe, que és un músic que ja ens agrada molt quan va venir la primera vegada, i que té una trajectòria que combina doncs, aquesta essència esbojarrada que té ell i el lideratge de diversos projectes amb aquesta carrera com a solista i aquest llenguatge propi que desafia molt gèneres i que també deu molt de la música clàssica, que el barreja molt amb la música contemporània, amb la improvisació, amb la lliure improvisació. Bàsicament, és un projecte que ens fa il·lusió perquè també, tal i com és HDRT, defineix molt bé el que és l'essència del nostre festival i creiem que serà un bon tret de sortida.
0: Has mencionat els ADHD, però també com a caps de cartell també podem mencionar a Nicole Mitchell o també, per exemple, a Nick Bartz.
1: Exacte. El Nick Bartz és una proposta que vindrà a duo, format piano i guitarra, amb el cas Parràs. És un projecte del pianista suís i és una formació molt singular perquè una de les característiques és que aquest concert, precisament, i aquest format només es podrà veure en el festival. Ells normalment toquen junts, però toquen un projecte més extens. dues expressament pel festival.
0: Mm-hmm.
1: I llavors, pel que fa a la Nicole Mitchell, és una de les caps de cartell, sens dubte, perquè és una figura clau reconeguda del jazz contemporani, ja no només als Estats Units, sinó a tot el panorama jazzístic internacional. I ha aconseguit articular com un univers propi en el que amb la flauta lidera un projecte, però va barrejant les seves composicions amb la lliure improvisació, i tot això ho farà acompanyada d'un quartet espectacular amb percussió, amb arpa, amb flauta, i que serà una proposta molt, molt interessant de veure, crec.
0: Ara hem parlat d'aquestes figures internacionals del jazz, però també, òbviament, tenim figures d'àmbit nacional i local. Per exemple, podrem escoltar el duet de Laia Molins i Jofre Fité, o també, per exemple, ja la següent setmana, l'Alba Careta Group. Explica'ns també, Kai.
2: La Laia
1: Fité és precisament una de les altres propostes que ens ha agradat, que ens van arribar i que ens feia il·lusió externalitzar, i això passarà a la Biblioteca Pilarín Vallès el mateix dissabte a les 12 del migdia, 12 quarts d'una. I és una proposta de piano i claqué, que és una cosa que encara no havia passat mai al festival, i que precisament per això també ens fa il·lusió veure com es desenvolupa i fer-ho en un espai lliure i també podem aprofitar altres espais de la ciutat amb el talent nacional, doncs és una sort. I, per altra banda, també a nivell nacional, clar, tenim l'Alba Careta, que és una trompetista consolidada des de fa ja molt temps, i que ve amb una proposta molt, molt particular, per Pànica, un treball que explora, doncs, hi ha les arrels d'aquí a Catalunya, del llenguatge, però barrejat amb la tradició del jazz actual. Llavors vindrà amb un quintet que tenim moltes ganes de veure com es desenvolupa, i també que ens farà molta il·lusió que ho faci allà a la plaça del Cervó.
0: Clar, també aquestes figures, no?, internacionals, nacionals i locals, i justament locals parlant de Vic, perquè també doncs l'Escola de Música de Vic també tindrà el seu espai i el seu moment, en aquest cas els dos diumenges al matí de les dues setmanes, per exemple, on podrem veure els combos i la Vic Band.
1: Sí, justament aquest és un dels pilars del festival, és una de les úniques coses que s'han mantingut en els últims anys i que nosaltres com a Junta, a part de tota la direcció estilística del festival i les arrels, però precisament com a activitats, mantenir el matí de les escoles de l'EMVIC és una cosa molt que tenim molt tots en compte, ja que veure com la canalla, com els nens, com els alumnes de l'Escola de Música poden créixer envoltats pel festival i participant en el festival, i venint llavors a veure els concerts mateixos que hi ha els diumenges a la tarda o tocant en un festival, és una gran manera doncs d'apropar-los a la música d'una manera més professional, ja no tan només didàctica, i precisament jo mateix sóc un exemple de que una cosa així es pot encaminar cap a la música, perquè jo vaig créixer en aquest escenari tocant en el festival, i llavors la vida m'ha anat portant cap aquí, cap a la jazzcava i cap al festival. Però és una manera molt, molt bonica de que ells tinguin un primer contacte amb la música que em fa molta il·lusió que es mantingui. Sí. Això serà els dos diumenges al matí, a l'hora del vermut, que és molt bona hora també per venir a treure el cap i a passar el migdia.
0: I, Kai, també hi ha molts altres noms durant al llarg del festival, però també un dels noms potser més destacats, o potser també que, ostres, pensaries, no sé si acaba de, o no està dintre de, diguéssim, dels cartells de normalment, que seria Extraño Ways.
1: Exacte. Sí, Extraño Ways, hi ha dues propostes que a mi em fa molta il·lusió, perquè crec que són les que fan que el festival es pugui costar també una mica a un altre tipus de públic, que no seria potser el que vindria normalment al festival, i una d'elles, que és Extraño Ways, em fa moltíssima il·lusió veure-la, perquè és una proposta del Rodrigo Lavigne, el cantant, raper de hip-hop, que ha muntat una banda espectacular i porta un directe espectacular, i que barreja doncs aquesta cosa del hip-hop amb un grup, amb una banda de jazz d'alt nivell, i que fan les seves composicions, però també hi ha una part d'improvisació, Llavors crec que és una gran manera de també, encara que mantenim una línia del festival que tira cap a la lliure improvisació, doncs aportar propostes més, propostes nacionals que puguin atrapar altres tipus de públics. L'altra proposta que em fa molta il·lusió que també és d'aquest estil és la proposta del Klaus Stroing, que es diu Playground, que serà el tancament del festival de jazz, que són els dos diumenges a la tarda. I Playground és el compositor, trompetista, cantant que va liderar, bueno, que va estar als Stay Homes durant un bon temps i que aquest any doncs, porta un projecte acabat de sortir del forn, perquè pràcticament només n'ha fet dos o tres concerts, però que també vindrà amb una banda grossa, important, i portant una mica més al terreny del hip-hop i de la música urbana en el jazz, a la seva manera.
0: I ja per anar acabant, Kai, tenim aquestes propostes que, com deies, divergeixen una miqueta del públic de la normal d'aquest festival de jazz i també doncs, que apropen potser més als joves, que seria DJ Miguelito Superstar, que també estarà allà a la Jazz Cava.
1: Sí, el Miguelito sempre no decepciona mai, per dir-ho d'alguna manera. És una tradició ja del festival que estigui aquí. I també ens fa il·lusió doncs, que hi hagi un aspecte més de celebració, de festivitat, i que la gent pugui venir a la Jazz Cava el dissabte a la nit i passar-s'ho bé i ballar una mica. I el Miguelito és un DJ ja consolidat en el nostre festival. Vull dir que això, si ja ho sabeu, els dissabtes al vespre podeu venir a la Jazz Cava també.
0: Doncs moltes gràcies. Avui hem parlat amb el director artístic del Festival de Jazz de Vic, que arriba a la seva 28a edició. Hem parlat amb en Caigo Dayol i recordem que és una edició on el 60% d'aquests concerts són gratuïts i també, doncs, si voleu aconseguir entrades, doncs ho podreu fer a través de la pàgina web del festival. Moltes gràcies, Kai, i que vagi superbé.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

I doncs, com esteu sentint, és Alegria d'Antònia Font, perquè el grup de les Illes el 13 de maig del 2002 va publicar el seu tercer disc, Alegria. Aquest és un dels principals àlbums del grup, entre les cançons hi destaca la que estem sentint, Alegria, dins aquest iglú o petxanga. Significa un salt qualitatiu respecte als anteriors discos i és en aquest on les seves cançons prenen més consistència, més maduresa i nous matisos.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. M'encanten les piulades AX que desprenen un lleuger aroma de justícia poètica. L'usuari Tito Torres diu que aquest dilluns era el primer dia que agafava el tren des que tornava a ser de pagament i el servei és tan normal, entre cometes, que ja té la primera devolució express, ja que el tren que havia agafat entre Massanet i Massaners circulava amb una demora de 35 minuts, mentre que l'usuari Cangrijo diu que avui ha presentat una reclamació patrimonial pels danys morals que li ha causat Rodalies de Catalunya. Reclama 9.211 euros amb 35 cèntims al Ministeri de Transportes i a la Generalitat pel que qualifica d'una negligència continuada que li ha afectat greument la vida i la salut mental. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs, com sabeu, cada dimecres a aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parla amb Laura Caballero i Pat Soler de l'equip de comunicació de la Fundació MAP del Ripollès. Sentim-los.
3: Avui conversem amb una de les grans entitats del Ripollès, la Fundació MAP, que també vetlla per l'atenció i el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ofereixen activitats que els acompanyen al llarg de totes les seves etapes vitals. La Laura Caballero i la Pat Soler, de l'equip de comunicació de l'entitat, ens expliquen tots els detalls, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
4: La Fundació MAP és una entitat social de la comarca del Ripollès. Nosaltres donem suport i acompanyem a persones amb discapacitat intel·lectual i situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu, evidentment, és acompanyar aquestes persones des de la infància fins realment fins a la seva mort en tots els aspectes de la seva vida, des de l'oci, el lleure, la part laboral, l'habitatge, a la infància doncs, acompanyem amb l'atenció precoç, amb logopedes, amb psicòlegs, amb tota aquesta part que es treballa.
5: I també donant autonomia, no? Perquè ells es puguin desenvolupar doncs, en el seu dia a dia. Donem eines i els ajudem i sobretot els acompanyem.
3: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
4: Clar, estem parlant d'una entitat que té més de 400 treballadors i atenem gairebé a 1.000 persones. Llavors, és un tema d'aposta del territori, no? I que com a entitat social que va començar amb un grup de pares, doncs, evidentment, la nostra tasca és seguir fent aquest acompanyament a aquestes persones que no només tenen discapacitat intel·lectual, sinó que també hi ha persones amb malaltia mental, persones amb una situació de vulnerabilitat i de risc d'exclusió social. Llavors, aquesta tasca aquí a la comarca creiem que nosaltres doncs, l'hem de seguir fent.
3: Parlant de la vostra trajectòria, quins són actualment els projectes que hi ha en marxa i les últimes novetats?
5: Tenim molts projectes en marxa. Mira, ara mateix, justament ahir, un equip d'aquí, de gent del MAP, persones ateses, van anar a fer una part del Camino, van estar caminant. Aquest projecte és el projecte del Camino, ja fa diversos anys que el venen fent, i justament van arribar ahir, ja et dic, van fer més de 100 quilòmetres caminant de Burgos a León, i és un projecte doncs, que els dona moltíssima autonomia i també moltíssima il·lusió. Així que és un camí, mai més millor dit, no? que estem emprenent amb ells ja fa diversos anys i que esperem arribar a Santiago doncs, en 2 anys més.

0: plus de qualitat i un plus de calidesa aquesta peça, no? Donar-li una volta, doncs, que si tu te'l poses, doncs, et vesteixi una mica i no et faci sentir llum. A vegades una tristor que ens transmet aquesta peça, no? Intentem fer-li una mica la volta també amb això, ja et dic, al final estem a aquesta Barcelona Fashion Week, de Sustainable Week, no? És un veritable plaer estar allà, la veritat. Estem amb aquests dos projectes, que són els que estem ara on fallen, parlant així com a casa, i al final un dels projectes més potents que tenim aquí a casa, i inevitable parlar-ne, no? És d'Inspira, és el nostre superfestival, el tema el 26
1: de setembre,
0: cau en guany. Sembla que encara falta molt, però nosaltres ja estem treballant. És un festival, és inclusiu, per entendre'ns, no?, per tothom, i la veritat que ja podem confirmar, doncs, que tenim els tallers d'enguany, tenim l'Optic Bank, i tenim, doncs, moltíssimes ofertes de cara a ser inclusius, no? L'Inspira, com ho he dit, és un projecte que va començar fa molt temps, el 2018, i ara serà la 7a edició. La veritat que som un festival igual de gran que ho podia ser un Clonia, amb més de 5.000 assistents l'any passat, i cada any sembla que ens consolidem. I el nostre punt diferencial és que sí que diem que som inclusius, però és que és un festival per tothom, no? Vull dir, persones amb mobilitat reduïda poden assistir perquè tot el recinte és accessible, persones que necessites un bucle magnètic per poder escoltar també persones que hi ha dalt de l'escenari, motxilles vibratòries, tenim menjar per persones que tenen disfàgia, que no poden empassar bé, tenim un espai cama per persones amb sensibilitat, com poden ser persones amb TEA, sensibilitat auditiva, que puguin tenir un espai on calmar les emocions i després poder tornar. Utilitzem cascos per nens petits o persones adultes. Bé, tot un seguit de mesures accessibles perquè tothom, tinguis o no una discapacitat o ho necessitis o no, puguis gaudir d'un festival i d'una cultura que en altres festivals segurament seria complicat. Exacte, al final és fer-ho, no? Realment, si la cultura és per tothom, doncs realment fer-ho per tothom. Al final, parlar d'inclusivitat, al final el que hauria de ser normal és que els festivals fossin així, tots, no? I tots tinguessin opcions que fossin accessibles per totes les persones, veient ja si van amb cadira de rodes o no, no? Aleshores pensem que al final és una aposta per normalitzar també això, no? Llavors, Inspira combinant des de caps de cartell, com t'ha dit la Pat, que ja en tenim uns quants i en revelarem més, espectacles inclusius, que també són de qualitat, no tan coneguts, però que també poden estar a escenaris de tot Espanya o fins i tot d'Europa.
2: I molt familiar.
0: Exacte, i també molt, molt familiar, perquè els horaris, l'Inspira comença a les 11 del matí i s'acaba a la 1 de la matinada, vull dir que dura tota una jornada de tot un dia, però sí que permet amb horaris accessibles, doncs, poder veure, l'any passat, per exemple, vam poder veure uns pets a les 8 de la tarda, no? Que tant pares com fills o siguin uns horaris que tothom en pugui gaudir i no que sigui a les 3 de la matinada, no? Per exemple, llavors, l'Inspira per nosaltres és molt important perquè fa molta comunitat al Ripollet i comença a fer-ho a les comarques limítrofes i de tot Catalunya, vull dir que ens està venint públic de, no, de d'arreu, d'Osona, de Garrotxa, de Barcelona, de tot arreu, la veritat.
3: Al llarg del seu recorregut, recorden alguna anècdota especialment emocionant?
0: Clar, per nosaltres emotiva, per exemple, jo et diria que l'Inspira. L'Inspira és, et diria, un altaveu o et diria un lloc on veus coses molt xules, com per exemple, a nosaltres ens va fer molta il·lusió poder veure una nena que hauria de tenir 5 o 6 anys, que venia amb la seva cadira. Per ella sola va poder arribar fins a les taquilles i va poder comprar l'entrada i agafar el propi braçalet. L'accés era totalment accessible, podia arribar a les taquilles, és a dir, no eren taules altes, sí, eren unes taules que ella mateixa va poder arribar amb una cadira automàtica. Aquesta nena tenia una discapacitat intel·lectual bastant elevada, només podia moure les mans i una mica el cap. Llavors, clar, que ella pogués accedir fins a la taquilla, els seus pares ens va dir que realment mostrava que estava contenta, no? Llavors es comunicava a través d'un comunicador i per nosaltres va ser un moment molt xulo i especial i vam dir, hosti, l'Inspira té sentit per aquestes coses, no? Perquè a altres festivals és com molt complicat que tu arribis a una taquilla, arribis tranquil·lament...

0: No? Normalment, a vegades, quan fas aquest canvi d'entrades per polseres, hi ha moltes cues, no és gens accessible, són passadissos, és estret, tothom aprotonat, no? I nosaltres això ho batllem molts. Llavors, és bastant tonteria, però la veritat que això ens va quedar gravat a la imatge. I d'aquests exemples que m'inspiren hi ha molts, no? De poder veure persones que segurament en altres llocs no poden gaudir de la música, no poden gaudir de la cultura de la mateixa manera que ho poden fer allà sense ser jutjats, amb total tranquil·litat i moviment, i compartit amb tothom. Llavors, l'Inspira és que és un projecte que és un lloc que s'ha de viure i s'ha de veure.
1: Així doncs, consideren que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
0: No, sí, mica en mica sí, eh? És veritat que quan la terra l'inspira és molt... és innovador. Jo crec que ara aquí a la comarca, quan parles de l'Inspira, tothom sap què és i quin objectiu té, no? Que és una mica visibilitzar la discapacitat amb la cultura i veure que és possible, no? Que és possible aconseguir aquesta cultura per tothom i aquesta accessibilitat als festivals si l'organització hi aposta, està clar. Jo crec que sí que ja comença a haver-hi aquesta sensibilitat amb l'Inspira. Amb altres projectes, doncs, bueno, a vegades costa una mica, però el nostre objectiu és fer-ho visible, no? I explicar-ho de la millor manera possible i sensibilitzar a la població.
2: Una mica, jo crec que encara queda molt a fer, no? Al final, si l'Inspira és una cosa puntual i no tots els festivals o la vida en general, no? L'accessibilitat és un problema molt gran, per no parlar de metros, per no parlar de la vida en general, no? Penso que anem fent passets a poc, però encara cal que la Fundació MAPA existeixi o altres fundacions, cal que l'Inspira doncs, sigui una referència també, i penso que això ho estem aconseguint, portem 7 anys treballant en aquest festival, jo crec que això és algú a destacar, o sigui, queda molta feina a fer, però bé, penso que a poc, doncs sí, la gent es va, diguem que va regalimant, no?, i la gent ho va entomant, i al final fa falta que això es visibilitzi i es normalitzi, no?, les diversitats.
1: Un altre aspecte important és el finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen aquest suport econòmic per continuar endavant?
0: El finançament és el més complicat de tot plegat, perquè bàsicament l'Inspira es financia una part per la venda d'entrades, tot i que és una venda d'entrades molt accessible, tampoc ho fem a preus com festivals normals, sinó intentem que siguin preus perquè no tot... gairebé tothom, totes les famílies hi puguin accedir i no sigui molt car. Llavors, una altra part és anem a buscar patrocinadors privats que ens ajudin a dur a terme aquest festival, també a través de subvencions a la Generalitat que tenen línies dedicades a la cultura i llavors a través també de merchandatge que nosaltres fem per vendre.
1: Ja per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
0: Bé, enguany un dels projectes més xulos que de fet ja fa un parell d'anys que ho estem treballant, però està agafant volada ara, és l'assistent personal que tenim per persones amb discapacitat i TEA, sobretot TEA a les escoles i a l'acompanyament de la vida quotidiana de persones amb TEA. És un programa experimental que el podem dur a terme gràcies a la subvenció de la Generalitat, d'un programa de la Generalitat, i aquest projecte és innovador en el sentit que són assistents personals que acompanyen, per exemple, un infant a l'escola durant les seves hores a l'escola. Llavors, això què permet? Doncs que aquest infant pugui estar en una classe amb els seus companys, sense cap mena de discapacitat, doncs, ell, amb aquest assistent personal, pot seguir mica en mica el que es pugui fer classe, l'acompanyament a la piscina, un acompanyament al menjador a l'hora de dinar, i creiem que és potent aquí al nostre territori doncs, perquè suports com aquest a les escoles o persones que no són escoles, per exemple, ajudar joves amb TEA a treure el carnet de conduir. Aquest suport que segurament d'una altra manera no ho podrien tenir, o les famílies haurien d'invertir molts diners en algú que els hi pogués pagar, doncs des de la Fundació MAP hem engegat aquest projecte experimental que, com diem, és gràcies a una subvenció que rebem de la Generalitat i ho podem fer funcionar. Enguany estem donant suport a 11 persones i esperem que l'any que ve ho puguem seguir fent i fins i tot si poguéssim incrementar aquests assistents personals, doncs aniria molt bé per a les persones que tenen aquest tipus de trastorn. Altres projectes importants que tenim per aquest 2026-27 i que segueixen, la Fundació MAP té un centre especial de treball molt potent, però potser destacaríem la formatgeria Movem, els nostres formatges que ja fa 10 anys, aquest any faran 10 anys que estan al mercat, que han engegat. És un projecte molt xulo, que nosaltres mateixos fem els nostres formatges amb llet de vaca, que ja els estem comercialitzant arreu de Catalunya i que ja és un producte molt del Ripollès i que esperem que continuï arribant a les cases de tot Catalunya. I també volem destacar la Batissa, que és un hotel-restaurant situat a Sant Joan de les Abadeses. És un altre projecte molt xulo d'hostaleria, on hi tenim un equip de persones també ara molt consolidat. Doncs hi tenim una restauració amb una cuina de proximitat i de producte local molt bo, la veritat, de molta qualitat, i unes habitacions doncs, molt especials, molt lligades a la història del territori de Sant Joan de les Abadeses, de les Abadeses, dels Abats, no? Sobretot de les Abadeses, aquest punt femení que té aquest hotel.
2: Sí, ara en dos casos, tant el Mover com la Batisa, doncs són aquests centres de treball dels que cal destacar doncs, que hi treballen persones amb discapacitat o persones amb necessitats especials. Els equips hi ha persones sense discapacitat i persones amb discapacitat. I una cosa que penso que és... Bueno, la persona de la formatgeria Mover la tenim aquí mateix a Ripoll, vull dir que és tot gent del territori que treballa aquí. I en el cas de la Batisa, una cosa que és interessant i és destacable és que tu pots entrar a tota la instal·lació amb cadira de rodes. I tot tenim una habitació que és adaptada, 100% adaptada, fins i tot amb grua, no? Penso que és algo molt, molt rar, encara la restauració n'hi ha hotels que ho tenen, però un hotel, diguem, normal per anar-hi, no? Un cap de setmana que tingui una habitació 100% adaptada i en què tu puguis baixar del teu cotxe i tota l'accessibilitat 100% a l'hotel sigui accessible, penso que és algo de lo que podem treure pit a la Batissa, no? I és algo que m'agrada molt explicar-ho, no? És molt potent i, a més, l'enclavament on està, no? Vull dir, unes vistes espectaculars al mig del bosc sobre de Sant Joan de les Abadeses, vull dir, enclavament perfecte per disfrutar de la Serra Cavallera i, a més, doncs, amb aquest plus d'inclusió, no?
1: Molt bé, doncs.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
5: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
6: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
5: Llibres, papereria i regals.
6: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
7: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
6: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
8: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
9: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
10: Discapaci, què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
11: Un espai per compartir.
12: Et veig allà.
13: I veure el món des d'un altre punt de vista.
14: El discapaci, què? Parlem de totes les capacitats.
10: Cada dimecres a les 8 del vespre al nou FM.
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
15: Territori 17.
16: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I avui sí, tenim amb nosaltres aquí en Guillem Sánchez, encamisat.
17: Però no sé si tan vermell com la cara que tenia l'Ona fa 10 segons, que estava rient aquí com una...
16: És que ens ho passem molt bé.
18: S'ho estava passant molt bé.
16: Ens ho passem molt bé, riem molt, riem molt.
17: Perquè avui saps, Ona, qui és el personatge, no?
16: Home, home,
17: és
16: home,
17: que només
16: home.
17: Saltaria.
16: Només té un... No sé, anava a dir una cosa ingeniosa, però no m'ha sortit.
18: Què anaves a dir?
16: Només té un nom, Florentino Pérez.
17: Però... Correcte. Bueno, té un nom i el sap tothom, com diu aquella cançó, no?
16: També és veritat.
17: Crec que ha vingut aquí al Territori 17. No sé si llavors el podrem escoltar, no?
16: Al final no ha vingut.
18: No s'ha presentat. No? Està tallant caps a l'ABC.
17: Doncs va, anem a repassar el que ha dit, perquè bueno, aquí ens hi podríem estar 4 hores tranquil·lament. Jo aniré tirant coses i ho anem comentant sobre la marxa.
16: Perfecte, va.
17: Va, l'Andreu ens diu... que ara està buscant un article que li han enviat per WhatsApp de l'ABC mentre agafa el mòbil amb les dues mans. ¿Quién me ha enviado esto? Estic embogint pel menjador de casa.
16: Li van enviar un article de l'ABC?
17: Sí, va començar a fer coses com si estigués a...
18: Així amb el mòbil, i el veies així un... Clar, Florentino té 79 anys, el veies amb el mòbil, amb el dit així, com un boomer. Sí.
17: Pobre, sisplau. Va, un aficionat del Barça com l'Ignasi ens diu això. No sabia que Polònia s'emetés els dimarts de la tarda. Tampoc sabia que avui guanyaríem el tercer títol de la temporada.
18: I Torrente 7, era.
17: Torrente 7, ja era bé. En Jordi ens llança un avís. Diu, cauen en la mateixa setmana dos ídols de principi de mil·lenni, com Amaia Montero i Florentino Pérez.
16: Què ha passat amb l'Amaia?
17: Qui serà el següent? Jordi Hurtado?
18: José Luis Zapatero?
17: José Luis Rodríguez Zapatero.
18: És verdad.
17: Persona de quatre nombres. Va, l'Aleix deixa per escrit això, diu... No ens va tocar viure la mort de Franco, però ens tocarà viure aquesta. De molta altra gent, evidentment.
18: Sí, però...
17: Sí.
18: Tocarà.
17: Però serà sonada aquesta. La Neus ens constata això. Diu, donem gràcies a la vida per poder veure en directe això del Florentino.
16: Que fort.
17: És que, clar, i moltes vegades fem servir aquell adjectiu que és històric per referir-nos a coses que no són històriques. Això d'ahir...
18: Això és històric.
17: És històric. Bàsicament perquè el senyor feia molts anys que no parlava de la manera que ho va fer ahir i per les condicions en què se'l va veure...
18: Sí, hi havia algun moment que...
16: Sí, no tocava pas.
18: Jo, quina... Si heu d'arrencajar...
16: Les frases.
18: O sigui, no. José Luis Rubiales, no voy a dimitir amb la compareixença, no voy a dimitir amb aquesta. Quina és millor?
17: És que Rubiales venia de...
18: Sí.
17: Venia d'un context, penso, potser una mica... Bueno, el del Madrid també és força històric, podríem dir-ho així, però aquell potser és més greu, no?, a nivell...
16: A nivell fet.
18: Sí, no, sí. O sigui, la de Rubiales, evidentment, que és molt més... Què dius... T'entra més angúnia, no et fa tanta gràcia. Potser fa més gràcia la de quan li tiren l'ou, aquella sí que és bona. Sí.
17: Va, bona reflexió d'en Sergio, que ens diu... Marc Casador està preguntant si pot anar canaletes per això. Doncs segurament era per celebrar-ho directament a fora. I atenció al que ens diu l'Edgar, que comenta... No descartem que el Madrid de bàsquet perdi la Lliga perquè Florentino es fa un embolic i es dona de baixa de l'ACB, en lloc de l'ABC.
16: Aquesta és molt bona.
17: Va, en Víctor comparteix això. Diu, el micro de la sala de premsa és bo. Aguanta cops, gira de costat a costat perfectament. I tot i apuntar cap a l'altra banda, agafa bé el so. Bona qualitat, les coses com són.
16: Sí.
18: Li va cardar cada cop el micro. Semblava Tchouaméni Valverde. Allò.
17: Que va dir que... Sí.
16: En 26
18: anys... Això passa tots els anys.
17: No, i tots els dies, va dir. Aquí la gent es baralla tots els dies i no n'hem de fer...
16: Lo peor es que lo filtraron, que
17: correcte,
16: se filtró.
17: No.
16: Clar.
17: Me sabe peor la filtración que no los hechos. Imagina't. El resum per això...
18: És increïble.
17: És el que ens fa arribar en Roger, que ens escriu això. Diu, Florentino necessita una abraçada de Hansi Flick. Doncs segurament.
16: No cal.
17: Home, sí, per tranquil·litzar-lo
18: una mica. O de José.
17: No?
18: O de Josep.
17: Sí, ara d'en Josep. La Marina ens afegeix això, diu... Atureu ja de fer memes i conyes de la crisi del Real Madrid. que no dono l'abast fent likes i repiulats.
16: Ah, penseu que anava a dir com que estic molt dolguda, no sé què. Home, no.
17: I en Joan fa una gran aportació, penso, de les més interessants de la jornada d'avui. Ens comenta, avui més que mai cal reivindicar el dret de jubilar-se quan toca.
16: Clar, és que el problema és que Florentino té el monopoli a la presidència, per
17: va dir,
16: tant...
17: Va dir que portava 26 anys, va dir que a ell no li faltaven forces per continuar fins que fes falta, que seria l'últim soci del Madrid que estaria en peu allà defensant el seu club.
18: I aquí no m'eixen a mi ni a tiros.
17: Imagina't.
16: Sí.
17: Vaig mirar ahir les condicions per poder-me presentar com a candidat a la presidència del...
18: Ja saps quines...
16: Quantes en pots fer tic? A quantes pots fer tic?
17: Jo crec que a 3. Perquè a la quarta ja no arribo.
18: Què has de ser, ciutadà espanyol?
16: Has de ser espanyol?
17: Espera't que ho tingui, això.
18: És com ser president, intentar ser president dels Estats Units.
17: Tocant-ho, eh? Tocant-ho perquè ho vaig passar amb un company. Ser espanyol, ser major d'edat i en plena capacitat d'obrar, jo crec que aquí encara arriba.
16: Aquí, en Florentino, no.
18: Ell aquí creu.
17: Trobar-se al corrent en el compliment dels deures socials.
16: Vale, aquestes tres les podem fer?
17: Jo crec que sí, i aquí a la quarta ja ens tallen el cap. Ser soci del club, amb com a mínim 20 anys d'antiguitat ininterrompuda per al cas de president. Jo aquí ja no...
16: I l'última?
17: L'última és la bona.
18: I la dels diners, no?
17: El candidat ha de presentar un preaval bancari d'una entitat registrada al Banc d'Espanya que cobreixi com a mínim el 15% del pressupost general de despeses del club.
16: És que és molt fort, això.
18: Això no sé si són 100 milions, no? Deuen ser.
17: I llavors això, i aquell, a més, l'aval ha de concedir-se en funció del patrimoni personal dels candidats i està respaldat únicament per aquest patrimoni. Per tant, que has de ser molt ric per poder ser president del Real Madrid. Tot i que el senyor digués ahir que tothom es podia presentar i que no hi havia problema perquè li fessin competència.
16: Sí,
18: I això ho comparo amb Rússia. Putin sempre hi ha eleccions i sempre guanya, que igual només es presenta ell.
17: Correcte.
18: No té oposició.
17: Només es pot presentar ell. I si vol, en lloc de fer de president, fer de primer ministre, doncs ja s'ho canvia.
16: Exacte.
17: Ja fa. Només faltaria. Un comentari, just per acabar, ja que estem parlant de futbol, l'Eric en recorda això. Si no espavilen, l'any que ve es poden trobar l'Espanyol i el Girona amb el Sabadell a la mateixa lliga.
18: És veritat.
17: Molta sort a tots els aficionats d'Espanyol i Girona, perquè...
18: Un equip es va levantar.
17: Sí. Després dels resultats d'ahir, Ferran Juglar no va ser prou antídot contra el Levante, i el Levante ja té 39 punts,
16: I
17: com
16: el
17: Girona i l'Espanyol, que també tenen 39, com l'Elx, i com... Hi ha un altre equip que té 39.
18: No, el Sevilla té més, el València...
17: El Mallorca.
18: El Mallorca, sí.
17: 5 equips amb 39 punts, a falta de 2 jornades i mitja per acabar la...
16: O sigui que està tot, o sigui...
18: Que es veu carrusel aquests dies.
16: Nervis i tensió.
17: Toquem fusta, va.
16: Doncs va, Guillem, ens veiem demà. Que vagi
17: Esperem
16: molt bé.
17: Que passi alguna cosa similar a la d'ahir, així tindrem la
16: sensació. Sí, tenim molt, exacte. Que vagi bé.
17: Adéu.
16: Adéu. I ara al Territori 17 canviem de tema perquè és moment de parlar sobre salut, com sempre, de la mà de l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, i avui parlaran sobre el iogurt.
12: Ens agrada a totes, ens agrada a tots. Sempre n'hem menjat des de ben petits i agrada tant a petits com a grans. Així que avui volem saber-ne molt més perquè no només és bo, sinó que es veu que alguna cosa beneficiosa per la salut té. Oi que sí, David? De què estem parlant, David Marsol?
15: Hola, bon dia. Doncs mireu, avui parlarem del iogurt, que des d'un punt de vista normatiu, ens diríem que és un producte làctic, un derivat làctic, que s'obté de la fermentació d'uns microorganismes específics de la llet. El Lactobacillus delbrueckii, subespècie vulgaricus, per tant, el Lactobacillus vulgaricus, i l'Streptococcus thermophilus.
12: Macos aquests, eh? Així que estaríem parlant d'un superaliment, degut a les propietats que en els darrers anys se li han atorgat, no? De fet, sempre hem sabut o hem notat que era beneficiós, però és que cada cop descobrim més cosa.
15: Sí, i a més d'un superaliment, el iogurt és un aliment molt antic. Els primers vestigis de la seva existència daten de fa 10.000 a 5.000 anys abans de Crist.
12: Hòstia.
15: Per tant,
12: paraules majors,
15: Són uns quants dies, Enric. Concretament ens situem al Neolític. Per tant, podem dir que és un producte fins i tot ancestral.
12: I tant.
15: Segurament no amb la presència que té avui en dia, però molt semblant. És un producte que ha evolucionat, però tampoc ha evolucionat massa, més enllà dels gustos que nosaltres hi puguem posar. I avui parlem en concret més del iogurt natural.
12: Sí, però el procés ve a ser el mateix.
15: Exacte. Amb molta història i evolució també al darrere. Actualment el iogurt està àmpliament reconegut com un aliment saludable i se'n consumeix àmpliament a tot el món. Tot i que el consum és més alt, en la nostra zona, eh? A nivell europeu, és on segurament també es va desenvolupar per la realitat que tenia la societat, no? En aquelles èpoques.
12: Bueno, els reis làctics una mica, no? A Europa podrien ser a nivell mundial, potser.
15: Sí, més no, és una referència que sí. Ràpidament...
12: La ubiques, sí.
15: Exacte,
12: sí.
15: Exacte, és molt fàcil d'ubicar. Ara bé, i el podem catalogar també com un superaliment, com deies. Un superaliment és... En principi, és un terme, podem trobar molts, que es fa servir per descriure aliments amb alt contingut en fitonutrients, antioxidants, vitamines, minerals, aminoàcids, essencials, àcids grassos, insaturats, fibra, etc.
12: Coses bones.
15: Coses bones.
12: I bastant de concentració, no?
15: Exacte. Cal saber que aquest és un terme, aquest superaliment que s'ha fet com el superfood, no? molt conegut, és un terme controvertit perquè des de l'1 de juliol del 2007 la comercialització de productes com a superaliments o superfoods, amb dieta en anglès, està prohibit a la Unió Europea si no va acompanyat d'especificacions mèdiques que hi donin suport científic. Per tant, bé, escolta, mira...
12: Si no, en els dònuts ho posaria, no?
15: Correcte.
12: Si ho sabem, com és el món comercial.
15: Exacte. Per tant, potser hem de fugir una miqueta d'aquestes modes i fixar-nos en la realitat de productes. Correcte. Que han existit tota la vida i que moltes societats els tenen incorporats a la seva cuina només com a aliment, però també com a complement, suplement o aliment medicina, que ja és allò que deia Hipòcrates al segle V abans de Crist, que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment.
12: I a més que moltes vegades estem parlant de productes que tenim davant dels nassos, a baix mateix a l'hort, o en què siguin elaborats, que dels que hem tingut tota la vida, res inventat nou normalment amb aquests superaliments, no?
15: Exacte, i amb aquests redescobriments o aquestes redefinicions els hi tornem a rentar la cara i el producte en si és... O sigui, ho fem més per nosaltres pel producte.
12: Tornar als orígens.
15: Doncs altres aliments considerats com aquests superaliments, ens ho permeten dir en aquest petit espai que tenim aquí en família, serien, per exemple, els navius, la quinoa, l'avocat, l'all, com hem dit, el cacau cru també, i tants d'altres que concentren aquestes, diguem, aquests nutrients, no? Aquests fitonutrients, aquests aminoàcids, aquests vitamines, minerals, oligoelements, antioxidants, totes aquestes substàncies que ens ajuden de cara a la salut.
12: I a més, amb aquests que ens has dit, que no són pas del segle XXI, precisament.
15: No, són aliments... Evidentment, bé, tot allò que s'ha anat evolucionant i que s'ha anat adaptant s'ha enriquit de tot allò que segurament l'ésser humà d'avui en dia necessita. Per tant, més enllà que de descobrir nous aliments, seria important que redescobríssim les aplicacions, sí, les utilitats generals, nutricionals i terapèutiques d'aliments que ens han acompanyat des dels inicis dels temps.
12: Conèixer el que mengem.
15: Ni més ni menys. Trobem, per exemple... els iogurts, sobretot naturals, els baixos en greixos, i que tenen un 0%, val? Els cremosos, els líquids per beure, els orgànics, els biològics, ecològics, els pernadons, amb fruites i gelats, els ingredients bàsics i la seva fabricació pràcticament és similar.
12: Que
15: llet crua, llet crua de vaca, cabra o ovella, ja en vam parlar de que era millor, no? Era més recomanable, era més digerible els derivats de cabra i ovella, tot i que també es pot fer iogurt amb llet de búfal, d'eugues, camells i iacs. Això, evidentment, ja se'ns escapa i, per tant, nosaltres, més enllà del que seria vaca, ovella i cabra, tots aquests iogurts són com una miqueta fora de lloc perquè, pròpiament, aquests animals doncs, no són del nostre entorn. I nosaltres estem també mimetitzats a nivell digestiu també amb els aliments del nostre entorn. Què passa, Enric, quan marxem a algun lloc que no és de la nostra àrea, diguem, alimentària?
12: La penxolina corrent cap a un lavabo.
15: Correcte, és a dir, una de les primeres simptomatologies que podem trobar és la típica descomposició, sigui per paràsits o sigui per la confrontació que hi ha de l'aliment que ingereixes o els aliments que ingereixes amb la teva capacitat digestiva.
12: Sí, el que sigui paràsits o això que comentes és perquè no estem acostumats ni estem avasats, no? Perquè, evidentment, la gent d'aquests llocs no està corrent cap al
15: quart o bany tot el dia. Exacte, és el que passaria, per exemple, amb la intolerància a la lactosa, no? És a dir, si tu no tens aquell enzim amb quantitat suficient, el cos ho veu com estrany, no ho pot digerir i automàticament, cosa dolenta fora del ventre, via rectal. Si ho trobem a nivell estomacal, patapam, doncs vòmit i és la manera que té el cos de cridar-nos l'atenció i sobretot de protegir-se.
12: I tant. Així doncs, seria una farm... Així doncs, en definitiva, seria una fermentació làctica?
15: Correcte. La fermentació làctica és el procés mitjançant el qual la llet es transforma en iogurt. És a dir, passa de l'estat líquid a aquest estat més espès, més consistent. I això és produït per l'acció d'aquests ferments que hem dit anteriorment, eh? Aquests ferments làctics, l'Streptococcus thermophilus i el Lactobacillus bulgaricus, que durant la fermentació fan que el sucre de la llet, aquesta lactosa, es transformi primer en sucres simples, concretament en glucosa i galactosa, per després esdevenir àcid làctic. La formació d'aquest àcid làctic aporta certa acidesa. El pH seria un 4,5. És aquella sensació que dius, ai, el iogurt jo li haig de tirar una miqueta de sucre.
12: Aquesta culleradeta.
15: Mal fet.
12: Posa-li mel si vols posar quelcom.
15: Sí, exacte. I si no, l'acidesa aquesta és una acidesa perfectament assumible. Una altra cosa és que tenim uns paladars tan industrialment...
12: Els hem d'acostumar.
15: ...acostumats al sucre... el verinós sucre, no? Sí. Que fa que qualsevol cosa que no tingui sucre doncs la rebutgem per una qüestió purament de paladar.
12: Sí. Eh? Llavors sí. És exponencial. Cada vegada necessites més sucre per tot.
15: Masses vegades, exacte. Sí. I amb tots els efectes que pot tenir el sucre. Doncs durant la fermentació, aquest sucre de la llet, la lactosa es transforma primer en sucres simples i concretament es divideix en el que seria la diferenciació entre glucosa i galactosa després d'esdevenir àcid làctic. Val? Aquest àcid làctic, tenim aquest 4,5 de pH, que ajuda a quallar les proteïnes, que serien les caseïnes de la llet, i a assentar la llet. Per tant, així es crea aquesta textura específica del iogurt i ja ho tindríem. Tot i que, evidentment, també hi ha fermentacions amb certes plantes, eh? També hi ha fermentacions de llet, quallat llet, sí. amb certes plantes. Però en aquest cas parlaríem doncs, d'aquests productes, d'aquests bacteris intestinals que fa que tenen aquest procés i ens transformen la llet en iogurt.
12: Jo ho havia vist amb branques de figuera, si no m'equivoco.
15: Branques de figuera i també d'una planta que es diu herbacol.
12: Ep! Mira, doncs ens ho apuntem, això. Segur que en parlem un altre dia. Perquè hem arribat al final de l'episodi i és que avui no podem seguir parlant perquè se'ns acaba el temps. Així que, David, t'emplaço d'aquí 15 dies per seguir parlant d'aquest aliment que tant ens agrada i tant més va. El iogurt.
16: Doncs avui canviem de tema i passem de parlar de iogurt a parlar de llibres, perquè avui a la secció de Lletra Ferits anirem més enllà dels llibres, perquè dins d'aquest univers hi ha molts elements a tenir en compte. I ho farem avui amb un escriptor, traductor, mestre de Bigues i Riells, el Pau Joan Hernández. I ho farem, com sempre, en aquest cas, de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca.
19: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui m'acompanya el Pau Joan Hernández i si bé és cert que sempre parlem d'algun llibre en particular, avui he volgut anar una mica més enllà i conversar amb una persona que, més enllà de tenir una llarga trajectòria literària, també és traductor i mestre de traducció. Així que, com bé has dit, avui m'acompanya el Pau Joan. Bon dia, Pau Joan, i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
20: Doncs bé, Pau Joan Hernández, fa molts anys que escrius. Com t'inicies en aquest món de la literatura?
21: Bé, jo vaig començar molt jove. Molt jove vol dir als 14, començant a presentar originals a les editorials. Entossudit arribar a dedicar-me a la literatura professionalment i així cap als 18 anys vaig publicar la meva primera novel·la, Tot et serà pres, que bé, és una obra que encara està vigent i encara continua al mercat.
20: I, clar, he vist que aquesta obra és força curiosa, no?, perquè tu em deies no?, que vas començar molt jove. Realment, sí, tenies com molt clar que volies dedicar-te a això, a ser escriptor.
21: A veure, això és... Ho tenia clar, de vegades sembla una mica peculiar quan és una activitat d'aquest tipus intel·lectual. El que passa és que, bé, jo sempre he cregut que quan una cosa t'agrada de debò i ets jove, el teu deure cap a tu mateix és dedicar-t'hi a fons, anar-hi a fons, aspirar a professionalitzar-te, sigui el que sigui, tant si és la literatura com si és l'esport, com si és el món del vídeo i d'internet. Tu t'hi has de voler dedicar i has de posar tots els teus esforços en això. Jo ho vaig fer... Em va sortir bé, amb 20 anys ja tenia 3 novel·les publicades, però si no hagués sortit bé, jo tota la vida hauria tingut la tranquil·litat que ho vaig intentar, que vaig anar a fons quan tocava. I jo crec que això és el que s'ha de fer a aquestes edats.
20: Clar, i en aquella època, no, que una persona tan jove ja tingués tan clar i que volgués... I que literalment tu presentaves els manuscrits a les editorials, com era? Ja anaves... El noi el tenies, com aquell qui
21: sí,
20: diu, no?
21: Sí, exacte. Jo vaig començar molt a través de premis literaris. Així vaig contactar principalment amb l'editorial La Galera, que és la que va publicar sí. el meu segon llibre, Fossa 6.000 metres. Però en el cas de Tot et serà pres vaig contactar directament amb l'editorial Empúries perquè en aquell moment es llançava una col·lecció de literatura juvenil, l'Odissea, que dirigia l'escriptor Francesc Sales, que havia estat professor meu a l'institut, i que volia combinar autors clàssics de juvenil amb autors que en aquell moment començàvem. I vaig pensar que aquella era una bona oportunitat. I mira, va sortir bé.
20: I tant si va sortir bé. Clar, i ara jo em pregunto, clar, però tens un llarg recorregut. Sí que és veritat que ara doncs, fa temps que no publiques, però tens molts llibres publicats. Hi ha hagut algun llibre que se t'hagi fet més difícil d'escriure per algun motiu? Que hagis tingut com... es diu, quan llegeixes es diu un bloqueig lector, no? Seria un bloqueig escriptor, allò de la por a la pàgina en blanc. T'ha passat algun cop?
21: Sí, això passa constantment, però normalment això marxa treballant-hi. Vull dir, no forçant les coses. Si una història no pots avançar amb ella, igual és perquè l'has de plantejar d'una altra manera. Igual estàs plantejant d'una manera molt seriosa una història que donant-li un toc humorístic funcionaria diferent o al contrari, estàs agafant-te de broma una història que agafada seriosament funcionaria molt bé. Has de buscar el motiu de les coses. Quan hi ha un bloqueig, quan hi ha la por de la pàgina en blanc, has de pensar per què et passa. Directament la història no funciona, plantegem-la d'una altra manera. O la temàtica no està ben triada, doncs anem per un altre camí. No té cap sentit entossudir-se en una cosa que no està funcionant. Sobretot perquè una història funcioni, l'autor ha de ser el primer a creure-se-la i el primer a estar gaudint amb el que fa. Si no, és impossible que el lector s'ho passi bé.
20: Clar. Clar, jo també he indagat una mica... I he vist que et consideres més un narrador que un poeta, perquè he vist que també has escrit poesia. Quin és el pas, no, d'explicar històries a escriure poemes?
21: És clar, és molt diferent. La història, la novel·la, és la feina continuada al llarg del temps, mentre que per mi la poesia és més expressar o reflectir un moment, una idea... en el poema. Això és molt diferent. Jo la poesia ara hi estic tornant, no sé, doncs, a coses de l'edat, però he estat molts anys sense publicar poesia. De fet, des de 1993, em sembla que no publico res. Però és això, la poesia no és tant per mi la feina de cada dia com allò que respon a un impuls, allò que respon a un sentiment d'un moment.
20: Clar, i quan penses en escriure un poema, en què t'inspires? Perquè entenc que la inspiració també canvia.
21: Sí, i la inspiració pot venir de molts llocs. En el poema pots voler transmetre tot un seguit d'idees que són teves. Últimament estic parlant molt, doncs, del pas del temps i de com arriba un moment a la vida que mires enrere i busques totes aquelles coses que han canviat, intentes recuperar històries de quan eres petit, intentes recuperar doncs, la vida al barri o coses que s'han perdut o coses que ja no existeixes. És aquesta mena de nostàlgia del passat que, evidentment, de jove no la tens, malament si la tinguessis. Van canviant els plantejaments i van canviant les visions del món i de tu mateix.
20: Clar, i ara, més enllà d'això, com acabes fent de traductor? Perquè sí que ets traductor en diverses llengües, si no m'equivoco, castellà, català, euskera, francès i gallec.
21: Sí. Això m'hi va portar, al començament, el fet de ser escriptor. dir, tenia un bon nivell de francès, algun editor em va proposar alguna traducció des del francès, després va venir el basc, que l'estava estudiant a la universitat, i en el moment que, diguem-ne, vaig començar, va arribar un moment que això es va consolidar. I allò que al començament era una cosa molt esporàdica s'ha convertit durant molts anys en la meva professió i actualment tinc un volum d'obra publicada com a traductor molt gran i soc professor de la Facultat de Traducció de l'Autònoma. Sí. I és un món que es va obrir a partir de la literatura com a escriptor i que després em vaig anar ampliant i vaig anar obrint pas.
20: Clar, i ara hi pensava, no? Perquè al final tu també escrius, i com és traduir històries que no són, que no has escrit tu? Quina és aquesta sensació? Perquè al final també són, vull dir, suposo que te les acabes fent teves, les històries que tradueixes.
21: Sí, les has de fer teves i a més t'obliguen a una disciplina. O sigui, s'aprèn a escriure molt traduint, perquè has de convertir-te en un altre autor, has d'adoptar el seu estil, la seva manera d'expressar, la seva manera de crear, i això et marca, doncs, una disciplina de la creació, que clar, no pots fer el que vulguis com quan estàs creant, sinó que t'estàs convertint en una altra persona, i això et fa aprendre moltíssim per escriure.
20: I ja per anar tancant, que se'ns acaba el temps. Clar, tu ara em parlaves també que ets mestre de traducció. Quin és el futur? Perquè ara mateix, no, amb tanta xarxa social, la gent es perd i no llegeix tant, potser llegeix menys, canvia els seus hàbits. Quin és el futur d'aquest sector literari? Quin creus que...
21: A veure, jo crec que això existirà sempre. La literatura. I, de fet, sempre es va tornant el mateix, es va tornant... Mira, hi ha un exemple molt, molt curiós. En el món del còmic s'havia perdut el fet de... Quan la meva generació eren petits, les revistes de còmic que publicaven setmanalment i el capítol acabava amb aquell continuarà.
20: Sí.
21: Allò s'havia perdut. El còmic en aquest format s'havia perdut, la revista de còmic s'havia perdut, tot era electrònic. I des de fa uns anys, bueno, a Corea s'inventa el format del webtoon, que és el còmic que llegeixes des del mòbil, però per subscripció amb capítols setmanals, amb la qual cosa tot això tecnològicament tan avançat, ostres, està recuperant dinàmiques de la revista de còmics dels anys 80.
20: Sí.
21: I això ara té un èxit enorme entre els adolescents. També hi ha sistemes de, diguem-ne, més de màrqueting. Ara el llibre s'intenta, hi ha un esforç de fer-lo atractiu com a objecte, per fer-lo més passador, i això està actualment, hi ha un augment dels índexs de lectura entre els joves. Són molts factors diferents, però les coses es complementen, no són incompatibles.
20: Doncs, Pau Joan, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. De debò, parlaria moltíssima més estona, però el temps és el que tinc.
21: Molt bé.
20: Vale, així que un plaer i ja està.
21: Igualment.
16: I fins aquí el Territori 17 d'avui, i sabeu que nosaltres hi tornarem demà a les 9 del matí, com sempre aquí a l'emissora del 9FM, també a Ràdio Televisió de Cardedeu, Ona Codinenca i La Veu de Sant Joan. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El 9FM.

0: sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: I és

0: només tu voler dir.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.